0: mar se'n dolia.
1: Les prenen sa falda. I el maig, per plantar-hi, demana un roser. València, tes hortes, color de maragda.

pel barri per l'horta, afrontar tot el pes de la història, quan impacten les bales de goma i no queda res més a la taula que el pa de la fam i el pes de la massa.